0: Antes el equipo debería haber fichado otro tipo de jugadores. A mí me sigue faltando un central, un centrocampista defensivo y sobre todo un goleador arriba, que podría haber sido Marcos Fernández, que la pasada temporada en el Ceuta, cedido por el Español, marcó 24 goles. Han ido a buscar a Adri Fuentes, que marcó 14 en el Córdoba, y a Buzza, que ayer debutó, y vamos a ver el rendimiento que dan. La 1:42, antes de buscar otras noticias, saludo al jefe de deportes del Diario de Mallorca, Sebastián Drové. Buenas, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Paco? ¿Com estàs?
0: Hem xerrat moltes vegades de la complicació de la segona divisió. Aquest és el problema i el que ens espera. I ahir es va demostrar.
1: Sí. És així. I fa ràbia, però com abans aquest equip sàpiga on està, serà molt millor per tots. Jo crec que ahir és un partit que el Mallorca hagués pogut guanyar, però que també va perdre perquè va fer mèrits per perdre-lo. És a dir, a les àrees va estar molt fluix, tant ofensivament com defensivament. Està clar que aquest equip no va estar fi i bé, és un tot de tensió.
0: A mi me segueix faltant un central contundent, no sabem si Rayo contra tota la temporada, un pivot defensiu i un davanter de 25 gols, que per jo és Marco Fernández, però clar, ara ja l'Espanyol, quan té la lesió d'en Quique, se'l queda. Si després de baixar haguéssim pagat el 2 milions, quan Marco Fernández cedit en el Ceuta va marcar 24, a mi és el que me falta.
1: Bueno, jo no sé si Marco Fernández, no vull jugar a director esportiu, però està clar que el Mallorca ha fitxat en Buxa, que ha de fer aquest paper, més enllà d'en Adri Fuentes, que l'han fitxat perquè ho demostri, no? I no ho va fer. Per jo és més important un mig centre defensiu. Un altre central també, estic d'acord. Jo crec que en Rey o en Valle no contaran tot l'any i estaria bé un altre central de nivell, d'aquests de nivell. I hi va un altre mig centre defensiu, o sigui, un Omar Mascaré i un Baba, perquè no t'entenguem, un jugador d'aquest perfil. Jo crec que és ben necessari i partits com ahir se demostra, perquè l'equip segueix sofrint moltíssim a les transicions defensives. No hi ha ningú que te robi una pilota en el centre del camp.
0: Sebastià, seguirem xerrant d'aquesta segona, que encara per davant n'hi ha 40 jornades.
1: Exacte, queda un munt.
0: Gràcies.
1: Una parada.
2: Más de uno, Illes Balears. Deportes, Paco Muñoz.
3: Vuelven las rutinas, pero este año vuelves con energía. Bidding, tus centros deportivos en Mallorca. Aiguablava, Marrachí y Calviá. Con el mejor equipamiento y los mejores profesionales para que consigas tus objetivos. Apúntate ahora y llévate un regalo de bienvenida. Bidding, el mejor lugar para volver.
4: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
5: Últimos días de rebajas.
2: Onda Cero Illes Balears.

0: La 1:45 minutos. El técnico del Porreres, Jaume Amut, mira a la política y se convierte en el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Manacor. Mister Jaume, bones, com anem?
1: Bones, bé, molt bé.
0: Nou repte, la política.
1: Sí, sí, un nou repte, una il·lusió nova i, bueno, acabem d'aterrissar i mirem veient ben com som capaços de poder ajudar en el poble que sempre he viscut i que tant estic.
0: La presidenta del govern i el Partit Popular suposo que tens el màxim suport i això te fa presentar-te per intentar ser alcalde de Manacor.
1: Bueno, tens el suport de la Junta de Manacor, que és el primer, i ara bueno, està a Palma i me sento apoyat per tot el partit en general, per diferents pobles al voltant de Manacor, i sobretot me sento apoyat per la gent de Manacor, que per jo és el més important.
0: Això ha fet que siguis entrenant en el Porreres o de moment no ha cap novetat i seguiràs a la banqueta?
1: No, afecta per res. Això és un tema que va quedar ben clar. A més, de moment jo no tinc cap dedicació exclusiva en el món de la política, perquè faig contra dedicar-hi moltes hores, però no m'ha de

0: staranno un secondo retta tan attrattivi, tan importanti, tanto molto fuori.
1: Com veus aquesta tercera divisió amb el descens també de la Societat Esportiva Eivissa, han pujat a Mallorca B, segueix el Paulense segona red, com la veu la tercera?
0: Bueno, la veig pues, amb un poc més de potencial que l'any passat, perquè bueno, han descendit més equips, la gent s'està reforçant bé, el Formentera està fent una molt bona plantilla, l'Eivissa té una gran plantilla i a més són clubs professionals, s'entrenen el dematí, i després, bueno, Flaer de Calviam en posa sempre, s'entenyen que ha filmat en Carlos, i dos històrics hi són sempre en Manacor Constanci, i jo crec que el Porreres pues, és un equip ha format una plantilla amb aspiracions a aconseguir el màxim.
1: Per acabar, Jaume, de política hi haurà temps per xerrar i no un espai esportiu, però quin és el, o quin serà el teu missatge i què és un poc el que vols de Manacor, si arribes a la Baldia?
0: Bueno, el meu missatge és que seré un balde pel poble. Seré un balde pel poble perquè és el que ja m'agrada. Per dia a dia, esquerrer i després tenir un grup de gent molt preparada per les feines específiques. Però ja és la meva il·lusió, et salvar la d'esport. I per que tothom me pugui transmetre les seves inquietuds.
1: Jaume, sort, i de moment seguirem també xerrant de futbol. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Estaremos pendientes de Jaume Mut y de su futuro en la política. En baloncesto, el Palmer Basket anuncia a Adrián Villalobos como nuevo director general y hoy el Azul Marino Viajes ha iniciado la pretemporada con las pendientes pruebas médicas. Hasta aquí la información deportiva de la jornada de hoy. Sigue abierto el mercado de fichajes hasta el día 2 y el Mallorca mañana gozará de jornada de descanso y el jueves empezará a preparar el partido ante el Ceuta.
2: Pues muy bien, Paco. Siguen ahora las noticias de Baleares, que tenemos mucho más que contarles aquí en Onda Cero, así que no se vayan muy lejos. Y si van muy lejos, seguro que llegarán muy lejos, pero siempre que sea con la radio bien cerquita y que sea esta, la de Onda Cero. Mañana les esperamos aquí, de vuelta a Más de Uno Mallorca y Más de Uno Menorca, con las voces de su respectiva isla a las 12:20. Adiós.
3: Onda Cero, tu radio.